0: estas medidas. Y sobre todo, lo decía usted, ¿qué relevancia tiene que esta interpretación llegue precisamente de un comisario perteneciente al Partido Popular Europeo?
1: Bueno, pues la primera part, ¿no? La rellevància, del, la, perdona, la, la sorpresa, ¿no? De si me sorprèn o no. La veritat és que nosaltres ho teníem clar, que és il·legal, que no se pot, d'acord amb les normatives, però és que a més n'hi ha jurisprudència, i aquesta jurisprudència, just del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del 2024, deia molt clar això. Per tant, el comissari m'ha contestat el que la jurisprudència diu. Ara el que cal és sí o sí apartar a la gent que està al govern incomplint les normes que ells mateixos aproven, perquè efectivament és un comissari del Partit Popular el que diu que allò que s'ha aprovat en la Generalitat Valenciana, en les Corts Valencianes, pel Partit Popular per la pressió de Vox, és irregular i no complix amb les normatives europees.
0: Si Bruselas y los tribunales en Bruselas concluyen finalmente que esta norma vulnera el derecho comunitario, ¿qué consecuencias podría afrontar la Generalitat?
1: Bueno, la primera de totes és que sí o sí estan demostrant, més que una conseqüència jurídica, una incapacitat per a governar. I és que ni ells mateixos són capaços de fer complir les normes que ells mateixos aproven. Per tant, la incapacitat és directa i manifesta. I la segona, que no tenen solucions, que l'únic que tenen per a tot, no tenen solucions per a vivenda, no tenen solucions per a educació, no tenen solucions tampoc per a la migració, perquè tot el que proposen és generar més odi, i quan per fi s'atreveixen a dir què és el que realment van a fer i posar-ho en llei, resulta que ni els mateixos del seu partit diuen que això es pot aplicar. Per tant, demostren que no estan preparats per a governar i que el que hem de fer és quan abans i com abans fer-los fora del govern de la Generalitat.
0: Entonces esta ley responde más a un planteamiento, imagino, ideológico que a una solución para la crisis de vivienda.
1: Sí, com passa absolutament en tots els temes, quan el binomi Partit Popular i Vox arriben a un acord, i és que es porten tants anys mentint, aplicant el cinisme per a tot, intentant bàsicament posar que la gent es posi nerviosa, difundir l'odi, però no tindre cap solució, absolutament ninguna, doncs que resulta que quan hi ha tota la pressió que ells han fet se'ls va en contra i han de fer alguna cosa, fan això, que és el ridícul, i dir que anaven a solucionar tots els mans dels valencianes i les valencianes en aquesta llei de prioritat nacional, i va resultar que no tenien una proposta ni aplicable. Ja no entra ni al fons de dir el que èticament em sembla o no em sembla, que em sembla esgarrifós el que estiguen plantejant. Però és que no és només això, és que damunt no poden ni aplicar-ho, i són ells mateixos els que estan ahí. Per tant, jo crec que demostren que no han vingut a la política per a buscar solucions, que és per al que ho a dedicar-se a la política, que no han vingut a representar els interessos de la ciutadania, sinó que venen bàsicament a servir-se de la ciutadania i a generar més odi. I és el gran exemple en el que això mateix els està demostrant en esta carta que em contesta el senyor Brunner, i que evidentment anem a demanar totes les conseqüències i que anem a treballar per a que no es quede impune.
0: El PP sostiene que priorizar a quienes llevan más tiempo viviendo en una comunidad, en la Comunidad Valenciana, es una cuestión de justicia social. ¿Qué le parece estos argumentos?
1: Bueno, que si resulta que aquestes persones tenen l'estatut de resident i poden tindre'l perquè estan aportant al conjunt de la societat valenciana, pagant els seus impostos, treballant i fent que progressem totes i tots i que puguem pagar-nos una sanitat i una educació pública, en quina mesura més discriminatòria és que puguen pagar impostos, que puguen estar així aportant a la societat i, en canvi, no puguen accedir a una vivenda, com qualsevol altra persona en les mateixes condicions. Si són bons per a treballar, si són bons per a pagar impostos, com pot ser que no puguen ser bons per a poder accedir a una vivenda en igualtat de condicions? Però és que no ho dic jo. És que els ho diu el Partit Popular d'Àustria. És que els ho diu fins i tot partits populars que governen en altres extremes dretes d'Europa. És a dir, és senzill i tan fàcil d'aplicar com que directament és una discriminació que ells mateixos estan promocionant perquè no saben per on eixir, perquè no tenen solucions absolutament per a res.
0: Tras esta respuesta de la comisión, ¿qué acciones piensa emprender Compromís allí en Bruselas? ¿Ha solicitado ya formalmente la apertura de algún procedimiento de investigación sobre la ley valenciana?
1: Sí, de fet, he fet una altra pregunta, una altra intervenció davant del comissari, i li he exigit que s'obri aquesta investigació i que hi hagi conseqüències directes, perquè sobre una mateixa contestació amb una jurisprudència clara no es pot permetre que la llei una llei valenciana vulnere el que està acordat de forma general per a la resta dels europeus i les europees. I ahir ja ho hem exigit, ho hem traslladat al mateix comissari, estem a l'espera de la contestació formal, però estem segurs que això obrirà altres vies, no només la via política de denúncia i de demostrar que no estan preparats per a governar, sinó també la via judicial per tal de desmuntar tot allò que aquesta gent està generant al voltant de l'odi i no propiciant absolutament ninguna solució bona per a ningú.
0: ¿Qué plazos maneja para que la Comisión Europea se pronuncie ya específicamente sobre la norma aprovada en les Corts? ¿Será antes de
1: Doncs
0: las próximas elecciones, seguro?
1: no ho tenim clar, això depèn del termini i les pressions que pugui rebre el comissari a l'hora de contestar, però el que està clar és que ell mateix ha contestat clarament reproduint una jurisprudència que no ha canviat, que està igual de vigor en els propers mesos que quan em va contestar la primera pregunta i, per tant, no podrà escapar del que ell mateix ha escrit.
0: Y una última pregunta. Después de lo que ha dicho Bruselas, ¿espera que el PP rectifique o cree que se va a mantener la medida por motivos políticos?
1: Per salut democràtica deuria rectificar i deurien assumir que no tenen solucions i que el debat al voltant de la vivenda i el debat al voltant de la migració és totalment fals i que s'ha polititzat de tal manera que s'estan evitant les solucions reals que existeixen i que s'apliquen a tota Europa. I per tant, deurien ells mateixos rectificar. Malauradament, crec que no estem en aquest punt. Crec que hi ha massa gent en la política, especialment en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, en la Generalitat Valenciana, que estan doncs en la política per a mantindre's, no per a canviar i per a millorar la vida de la gent. I això farà que s'haurà d'arribar fins a les últimes conseqüències també en els procediments judicials.
0: Pues Vicent Massà, eurodiputado de Compromís, muchísimas gracias por asomarse a la ventana de Comunitat Valenciana y buenas tardes.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Bueno, y en cuanto al tiempo, mañana martes vamos a tener cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral, donde hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas. También nubosidad de evolución en el interior norte, donde puede caer por la tarde alguna gota. Las temperaturas mañana sin cambios. Borja Martínez ha estado en el control de sonido. Mañana ya está aquí José Forés Romero para volver a abrir la ventana Comunidad Valenciana.
2: Radio Alcoy, Onda Media.
3: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
4: 24 grados centígrados.
5: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La Flauta Mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La Flauta Mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
6: El humor está en la ser.
7: Está subiendo el precio del chocolate un montón.
8: Sí, ¿eh?
7: El otro día me encontré ya chocolate en una gran superficie. Gran superficie, no de chocolate. Sí,
8: ya,
7: no,
8: ya.
7: No estaba en el trastero de Willy Wonka.
8: No, ya.
7: Estaba
8: Ah,
7: en una
8: vale.
7: gran superficie
8: Sí.
7: y el chocolate venía ya. ¿Sabes esos paquetes que
8: Sí.
7: son como un blister grande que tienen que pasarlos?
8: Como las maquinillas de afeitar y todo eso.
7: Lo
8: ¿qué
7: están
8: me
7: tratando
8: dices?
7: Como el whisky.
8: ¡Oh! ¡Wow!
7: Sí.
8: ¿Y aceite y chocolate mezclado?
7: ¿Aceite y chocolate? Eso solo puede comer el dueño de Zara.
8: Ya.
7: Amancio Ortega está a punto de fallecer por hincharse a chocolate y aceite.
8: Claro,
7: Le han
8: claro.
7: dicho, como otra cosa.
8: ¡No! Bien, vamos a empezar.
7: Un saludo desde aquí, Amancio,
8: hombre. Sí, hombre, por
7: esto,
8: favor.
7: Esto es todo broma. Sabemos que comes pan.
6: Cadena Ser, la radio con mejor humor. Láser, el sonido de la vida. Ya.
9: ella. Obsesionarse con ella es trabajar y trabajar para hacerla crecer. Es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
10: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
11: La Ventana, con Marta del Vado.
12: Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
13: Isaías, empezamos a cerrar la ventana.
14: Pues sí, ventana del 12 de octubre, día de nuestra fiesta nacional, celebrada con un desfile militar impresionante, desde luego, pero es una forma de hacerlo que no cambia, aunque todo se transforme. Cada